0: lunes. Bueno, más cositas. El Papa, protagonista también, después de que una foto suya ha dado la vuelta al mundo, porque bajo su sotana se dejan ver unas zapatillas Nike.
1: Ay, no la he visto.
0: ¿Has visto la serie de Sorrentino, la del joven Papa?
2: No.
0: Bueno, pues es un poco ese rollo, ¿no? Bueno, la marca se ha convertido en trending topic, le ha salido súper bien la jugada, con cientos de usuarios, incluso haciendo porra por qué modelo concreto de zapatillas lleva el Papa. Pero bueno,
2: también
0: no
2: es viral por más cosas,
0: esto,
2: ¿no?
0: Es viral por más cosas, sí. Eso es. Recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y ha sido muy comentado el intercambio de obsequios, porque el pontífice le regala un bolígrafo de madera de olivo, dice, símbolo de la paz. Y el estadounidense, ¿qué le regalas a alguien que tiene todo? Dice, bueno, pues... Pues ¿por qué no un balón de fútbol americano de cristal? Bueno, dice que tiene grabado el logo de la Secretaría de Estado. Cuidado, ¿eh? La reacción del Papa...
3: Okay.
0: Bueno, vale, pues bien. Ya es viral.
2: Le regalas algo, le dicen.
1: Muy bien, sí.
0: Sí, bueno, gracias, okay. ¿No? Bueno, en fin. Nada, empezamos con fútbol, terminamos con más fútbol porque Shakira acaba de compartir un minutito, un adelanto de la canción oficial del Mundial que se llama Dai Dai. Bueno, mira, la colombiana parece haberle cogido gusto a esto de poner música al torneo porque creo que es la cuarta vez que, de forma oficial o u oficiosa, hace la música del Mundial. Shakira ya debería estar en el álbum Panini, dice un usuario. Bueno, razón no le falta. Este Dai Dai es una mezcla un tanto exótica porque tiene varios idiomas y además colabora el cantante y compositor nigeriano Burna Boy. Pero bueno, solo podemos escuchar un poquito, un fragmento, completa el 14 de mayo.
2: Dai Dai en Asturias, dale, dale.
0: Ah, pues mira, dale, dale.
2: Dai, pero no sé si...
0: Dale, Manolo.
2: Dale. Gracias, Sara.
0: Adiós.
2: Dai Dai. Y llegamos a las 7:25, 6:25 en Canarias. Ahora le seguimos dando, pero a la información local en las emisoras de Radio Nacional. Le dejo con mis compañeros. A las 7:30 regresamos con el resumen.
4: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
5: Bon dia, són les 7:25. Fem aquesta hora un primer repàs a tota l'actualitat informativa d'aquest divendres a les Illes Balears. Us parla Laura Ruibal, Josia Gómez és el control tècnic. Volen conèixer quina previsió del temps ens espera per avui. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears, temps variable. Continua predominant el cel ennuvolat i de forma ocasional no es descarten ruixats i tempestes. Seran més probables a Mallorca, a Eivissa i a Formentera. Avui les temperatures baixen lleugerament, màximes de 23 graus a Palma, 21 a Eivissa i 20 graus a Maó i a Formentera. Bufa vent fluixa moderat de direcció variable. És una informació d'AEMET.
5: Hores d'ara tenim 16 graus a Palma i Formentera, 15 a Eivissa, 14 a Maó. I volem també conèixer com se circula per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores trobam circulació lenta habitual. Trobam de més retencions a la via de cintura ara mateix, en sentit cap Andratx, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap al carrer Aragó i també petites retencions a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca a l'altura de Consell. I també hi trobaran les retencions també en sentit cap a la ciutat fins a Santa Maria. També tenim algo de tràfic lent a l'autopista de Llucmajor en sentit cap a Palma a l'altura de l'aeroport. És tot per el moment. Bon dia.
5: El govern estudia fórmules legals per prioritzar els residents al transport públic. L'objectiu és garantir l'accés dels ciutadans de les illes a les línies i freqüències que presenten més problemes. Escoltam la presidenta Marga Proens.
8: Si hi ha un problema amb determinades línies, en determinades freqüències, el primer és ser conscients i no mirar cap a una altra banda, ser conscients d'aquest problema i a partir d'aquí mirar davant d'aquesta situació de quina manera i quin marge tenim per prioritzar residents.
5: Un anunci de la presidenta a la quarta conferència de presidents insular celebrada a Formentera, on també ha avançat que el govern habilitarà una nova partida de 15 milions d'euros per pal·liar els efectes de la guerra de l'Orient Mitjà. I el vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, ha negat haver fet un ús privat dels vehicles de la institució. Admet, això sí, possibles errors comesos, diu, sense mala fe, com ara no haver rotulat els vehicles quan els emprava. L'oposició demana el seu cessament i el Partit Popular deixa el seu futur polític en mans de dos informes tècnics. Escoltant Bestart, també Catalina Inés Perelló de Més i Catalina Cladera del PSIC.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la una i mitja. Els 70.000 treballadors del sector del comerç de les Balears tindran una millora del 14% en el sou fins al 2029. És l'acord al qual han arribat avui patronals i sindicats. En aquest divendres, 8 de maig, amb José Miguel Blasco al control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Aina Escandell. El govern llença un missatge de tranquil·litat per l'antivirus.
1: Recorda que no hi ha cap passatger balear al vaixell afectat i diu que de moment no s'ha de prendre cap mesura, tot i que les illes estan preparades si fos el cas. Antoni Costa és el vicepresident del govern.
2: Estem entrenats, estem en alerta, estem preparats. En conseqüència, tranquil·litat absoluta, res d'alarmisme. Aquest és el missatge que volem traslladar per part del govern de les Illes Balears.
0: 6.500 persones han demanat la seva regularització a les Balears.
1: Són dades de delegació del govern. L'Oficina d'Estrangeria més ha resolt el 21% dels gairebé 9.000 expedients d'arrelaments que ja estaven en tràmit.
0: Esperarà els informes tècnics.
1: El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, insisteix que esperarà els dos informes tècnics que ha d'elaborar l'institució insular abans de prendre una decisió sobre el vicepresident Pedro Bastard pel seu presumpte ús irregular de cotxes públics del Consell.
3: Per veure que el senyor Bastard ha comparegut i ha donat explicacions, però jo estic pendent de que m'arribin tots aquests informes i actuaré en conseqüència segons l'informe que mos podran traslladar als serveis jurídics i als serveis econòmics de la casa.
0: I tindran també titular d'esports.
1: El Palma Futsal cercarà avui la quarta final

0: consecutiva de la Lliga de Campions i en bàsquet es tanca la fase regular amb la possibilitat que el Fibui o el Palmer baixin de categoria.
1: Tot això a les portes d'un cap de setmana en el que, òbviament, estem pendents del temps. Se'ns acosta la previsió per a les pròximes hores des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears continuem amb temps inestable. Durant aquesta tarda, cel ennuvolat amb ruixats de forma ocasional. Podran ser localment forts i amb tempesta. Baixen les temperatures, màximes de 23 graus a Palma, 21 a Eivissa i 20 graus a Maó i a Formentera. Demà dissabte continuarà la inestabilitat. Cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes. També s'espera l'entrada de pols en suspensió i no es descarta fang acompanyant les precipitacions. Demà pujaran lleugerament les temperatures. Màximes de 23 graus a Palma, 22 a Eivissa i 20 graus a Maó i a Formentera. A primeres hores del dia tindrem boires. Temperatures mínimes de 16 graus a Formentera, 14 a Palma i 13 a Maó. Tant aquesta tarda com demà, vent moderat de direcció variable. És una informació d'AEMET.
1: Una i 33 minuts, avui és divendres, per tant, avui toca agenda i toca a Punt Cultural amb Laura Ruibal.
3: A Punt Cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
0: Bon dia i benvinguts a Punt Cultural, el programa d'oci cultura de Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Fins a les dues vos acompanyem per avançar-vos els millors plans per al cap de setmana. Avui anem al Centre de Fotografia Toni Catany de Llucmajó per parlar amb la fotògrafa Pilar Aymerich sobre la mostra La revolució insolent dels cossos. A l'agenda ens endinsam al Festival de Literatura i Pensament Contemporani La Coma i com cada divendres prepareu les crispetes per a les estrenes de Cine Ciutat. Així que pren nota i no perdis detall. José Miguel Blasco és el control tècnic, us parla Laura Ruibal. Comença a Punt Cultural. Avui ens traslladam fins a Llucmajor, concretament al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, que acull una retrospectiva imprescindible de la fotògrafa Pilar Aymerich, parlant d'una mirada que no només va capturar la transició, sinó que va posar el focus en la lluita feminista i els moviments socials amb una sensibilitat única. Amb ella ha conversat la nostra companya Aleire Giral. Bon dia.
4: Bon dia, Laura. Avui som a la Fundació Toni Catany, a Llucmajor, per parlar amb Pilar Aymerich, que és la Premi Nacional de Fotografia, qui exposa i enceta també el programa Fotògrafes Compromeses. Ho fa amb l'exposició La revolució insolent dels cossos, on mostra 80 instantànies que capturen la irrupció de noves identitats a la transició. Pilar, moltes gràcies, és un luxe comptar avui amb tu. Conta'ns, quina Pilar veiem a La revolució insolent dels cossos?
5: Bé, la Pilar aquesta és una mica més jove i per mi va ser a partir del 75, de la mort del Franco, va ser, bueno, donar veu a totes les persones que es manifestaven al carrer per canviar drets, doncs, que estaven totalment prohibits, no? I llavors, bueno, va ser fer totes les reivindicacions d'aquell moment.
4: Aquí ve gran part del retrat d'aquells anys de la transició. Veiem les primeres fotografies de manifestacions feministes a Barcelona. També captam, a través del teu objectiu, com mares i fills viuen tancats durant un mes a una església de Sant Andreu. Quines són les històries que ens volies contar?
5: Sí, normalment, darrere de cada fotografia hi ha una història, perquè eren manifestacions amb les que es demanava, doncs, això, els drets que no havien existit mai. I llavors, el moment era un moment de reivindicació, però era un moment molt alegre. La gent estava molt contenta, totes les persones, de poder sortir al carrer, de poder alliberar-se de tota una sèrie de coses. I això es nota, jo sempre ho dic, que moltes d'aquestes, sobretot les manifestacions de dones, són planos mitjos, perquè m'interessava molt com havien canviat els cossos de les dones, que les dones ja no eren iguals, no? O sigui, el fet de moure's d'una manera determinada, de vestir-se, és com si haguessin pres consciència del seu propi cos, cosa que abans no havíem fet. Exacte. I això és bastant important.
4: En el sentit, sobretot, d'utilitzar calçons, per exemple.
5: Exacte. Sí, no, i la manera, i moltes sense sostenidors, vull dir, coses que no s'havien contemplat durant el franquisme, i a més, el moviment, també. O sigui, el moviment de les dones, el caminar, sapiguent que tens un cos, amb les manifestacions es veu, totes de bracet, hi havia una comunitat entre totes les dones que no era habitual, o sigui, era un aire completament diferent.
4: Aquí, a part de fotografies al carrer, que és l'espai públic, veiem també imatges difícils d'obtenir. Per exemple, el fet d'estar dins una presó o d'aconseguir entrar a una església on hi ha 300 dones tancades amb els seus fills durant un mes, tu com aconsegueixes colar l'objectiu en aquells llocs més ocults a l'ull públic?
5: Bé, és estar al tanto de les coses que passen. Vull dir, en fotoperiodisme, doncs sempre tens que estar alerta per saber quins moviments hi ha en aquell moment i com pots arribar-hi. Jo, clar, també formava part del moviment feminista. Llavors, això em donava una informació, doncs, que jo podia aprofitar per fer les fotos. Per exemple, les fotos, quan vaig entrar a la presó de dones de la Trinitat, era perquè, clar, estava col·laborant a Vindicació Feminista, que era la primera revista de l'Estat espanyol femenina, feminista, i llavors, doncs, just al moment en què ja feia 2 anys que s'havia fet una manifestació demanant que marxessin les monges, que eren les evangelistes cruzades de Cristo Rei. No les deixen portar pantalons, resant tot el dia, ni llegir la premsa diària, i llavors fins al 78, que al final va haver-hi una mini reforma de presons i llavors, o sigui, van marxar les funcionàries, però mentre no van marxar les monges, perdona. Però mentre no marxaven les monges i arribaven les funcionàries, va haver-hi un buit bastant gran i llavors van pactar que serien les preses que portarien la presó. Clar, aquest sentit és, em sembla que és l'auto... O sigui, deu ser jo... De moment no sé que hi hagi hagut cap presó que hagi sigut portada per les presoneres o els presoners, no? I era bastant entendridor com quan hi vaig anar t'ensenyaven la presó com si t'ensenyessin el seu pis, no? O sigui, s'havien apoderat inclús sentimentalment de la presó. I aquestes coses passen. Quan entres amb tranquil·litat, amb calma, que vegin que no els hi faràs mal, doncs, bueno, les persones s'atobren i t'expliquen les seves històries. I llavors, o sigui, el que faig jo és això, explicar històries amb imatges.
4: Dius també que tens una mirada felina. Quina relació tenen els gats amb la mirada que has construït com a fotògrafa i que també veiem aquí?
5: Sí, jo sempre he tingut gats. Ja de molt petiteta, que sempre dic que els gats són els que m'han ensenyat a mirar, perquè sóc una persona molt, molt silenciosa, que s'acosta a les coses delicadament, no cal tenir pressa perquè les coses et venen cap a tu si tu les estàs esperant. I sí, o sigui, he après dels meus gats.
4: Ja una de les darreres, Pilar. Per què era important en aquell moment ser allà i retratar aquell temps històric de la transició?
5: Eren temps històrics i realment sabies que allò passava. A part, no havia passat mai, vull dir, clar, jo no existia durant la Guerra Civil. I llavors veure tota aquesta efervescència era una mica enllaçar inclús amb la fotografia d'abans dels fotoperiodistes, d'abans de la guerra, que no havies tingut informació en aquell moment. Llavors era una mica com lligar dues èpoques de reivindicació i d'insurrecció, perquè a vegades diem a transició, i dius, bé, era una transició, però més que res era una insurrecció, perquè veníem d'un lloc molt negre i llavors buscàvem la llum, no? i era una força insurrecta.
4: Creus que la vau trobar o que la continuam tenint a dia d'avui, aquesta força insurrecta?
5: Es presenta en els moments que fa falta, clar, i la llàstima és que no es presenti més sovint, això també.
4: Moltes gràcies, Pilar.
3: Apunt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
0: I repassam ara l'agenda del cap de setmana. M'acompanya per fer-ho Xisco Díaz. Bon dia.
1: Bon dia, encetam l'agenda amb el Festival de Literatura i Pensament Contemporani La Coma, organitzat per la Fundació Mallorca Literària.
0: Un festival que celebra la segona edició i que ens proposa diferents tallers, converses i recitals.
1: Destaca aquesta hora baixa a partir de les 5 a l'Auditori d'Esbaluar Museu la trobada amb els poetes Mohammad Bitari, palestí, la poetessa iraniana Ghazal Mossadegh i el libanès Rashid Jalul. Els tres resideixen a Europa i avui parlaran de l'exili i del conflicte des de la seva veu compromesa i ferma. Escoltam Mohammad Bitari.
6: Estereotips, no?, de que nosaltres venim de països de conflicte, per tant, nosaltres hem d'escriure sobre el conflicte d'on venim, no? Jo no estic d'acord. El context no és el text poètic.
7: Les dones de la meva família, família...
0: Una altra de les activitats destacades del festival serà aquesta nit a partir de les 9 en la posada en escena de Medea al pati de Can Balaguer a càrrec de Sílvia Bel i Neus Borrell.
1: És una relectura del mite clàssic, una Medea dues veus entrellaçades per la paraula i el cant. Escoltam Sílvia Bel.
8: La col·laboració de la Neus, que no és que sigui la part musical de la història, sinó que em vaig imaginar com aquestes dues Medees contradictòries representades amb dues figures. I ella aporta la part cantada, però és també la Medea al mateix temps que jo, perquè hi ha molts moments així doncs, que estem les dues empenyent aquesta història, no? I que ens retroalimentem l'una de l'altra.
1: El festival continuarà demà a la Casa Llorenç Villalonga amb, entre altres activitats, un dinar compartit entre llibreters, bibliotecaris, conductors de club de lectura, editors o periodistes i crítics literaris. Entre els escriptors que hi participen, Carlota Gurt, Ampar Moliner, Laila Martínez, Luna Miguel o Laia Malo, entre d'altres.
0: I a l'Aió, fins diumenge, se fa el RAU PhotoFest.
1: És la primera edició a l'illa d'aquest nou festival internacional de fotografia dedicat a la fotografia documental de carrer i de viatges. Avui s'inauguren diferents mostres amb imatges de fotògrafs de primer nivell com Cristina Middel, Premi Nacional de Fotografia l'any 2017, o John Stanmeyer. També s'han programat xerrades, taules rodones, una fira de fotollibres, projeccions de diferents documentals i, fins i tot, un espectacle de màgia i fotografia per als més petits de la casa demà de matí.
0: I a l'Auditorium de Palma demà actua la Roger Film Concert Orquestra.
1: Estaran acompanyats de DJ Sinfònic, un espectacle que fusiona música d'orquestra amb ritmes de DJ amb altres artistes com Queen, Coldplay o Daft Punk. Serà amb doble sessió, les 5 i mitja en versió música dels anys 80 i 90 i la segona a partir de les 8 i mitja.
0: I també demà, però al Teatre Principal d'Inca continua el Festival d'Escena Contemporània Escena Latent amb la representació de Così fan tutti. És una representació moderna de l'òpera escrita per Mozart i da Ponte a finals del segle XVIII.
1: En aquest muntatge, l'acció situa en un espai blanc indeterminat entre l'estètica d'una casa de luxe i la fredor d'un plató de televisió o laboratori emocional. És un lloc vigilat on res no escapa a l'observació. Càmeres, gases translúcides i cossos exposats se'n situen en un món on el sentiment és analitzat, testejat i fins i tot manipulat. La música s'ha càrrec de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Bernat Quecles n'és el seu director.
9: Perquè és la primera vegada que tindrem aquí en l'estat principal d'Inca una producció pròpia entre teatre i Orquestra de Cambra de Mallorca que és 100% escenificada. Però aquesta producció sí que compta amb una escenografia, l'orquestra està baixada a baix, bé, com heu vist, no? Com si fos una espècie de fossat, llavors com anar a un teatre d'òpera totalment, no?
0: I feim ara un vot a Sa Pobla, on fins diumenge se fa el festival Albopàs, que enguany ret homenatge a l'autor Viní Salamer, Llorenç Mollà.
1: Una de les principals propostes d'enguany són les rutes teatralitzades, una proposta que convida a recórrer els carrers de Sa Pobla en l'univers de Llorenç Mollà com a fi conductor. Se faran demà i diumenge a hora baixa, i avui divendres a Sa Congregació podrem veure espectacles com Cyrano, una coproducció del Teatre Principal amb dramatúrgia de Salvador Oliva, que és un dels protagonistes de l'obra, juntament amb Rodó Gené. Els escolta.
10: Dia 8 de maig anem a Sa Pobla en el festival Albopàs. a fer el nostre Cyrano, una obra de la que estem especialment orgullosos i que, de moment no tenim queixes, a gent li ha agradat.
11: Companyia La Impaciència, coproducció en el teatre principal de Palma. Veurem poesia.
10: I teatre.
1: I també demà a la congregació al migdia representa l'espectacle Serrateta 2.0, una obra guanyadora del Premi Bòtil de Teatre Infantil, una adaptació de la rondalla Serrateta de l'arxiduc Lluís Salvador i mossèn Alcoa.
0: I acabant l'agenda amb el Festival Cranquilla de Mallorca.
12: I 3, i 3, i 3 fan 9, i 3, i 3 fan 9, 9, i 3.
1: Per avui s'ha programat el concert de les Pitxorines al Teatre Principal de Palma, una actuació que aprofitaran per presentar el seu segon disc, Sa Falda Girada. El grup, format per 8 al·lotes mallorquines, va néixer arran les ganes de compartir música del cançoner popular de Mallorca i donar-li dues voltes amb arranjaments propis. El concert serà a partir de les 8 de l'hora baixa i també avui a Es Gremi. Tornen els britànics Temples, grup referent del post-rock i la psicodèlia. Compartiran escenari amb el trio barceloní Mujeres i les argentines Fin del Mundo.
12: Lock the door, my love.
0: I també dins aquest festival, demà a l'Aujub d'Esbaluar, actua Maika Makowski.
1: La mallorquina arriba després de dues dècades de carrera per presentar el seu vuitè treball discogràfic, Búnquer Rococó, un treball que neix de la necessitat de protegir-se del renou, tal com la pròpia compositora va contar al programa Mañana Más de Radio 3.
13: Hay mucha música social en España, pero igual esa otra parte íntima la tenemos un poco más descuidada, sobre todo en los tiempos que corren. Y creo que la música nos puede hacer tanto bien y dar tanto alivio y tantos abrazos que vale la pena cuidar y regar toda esa parte íntima. Este es un momento muy extraño, hay mucho ruido, siento que hay mucho ruido en el mundo que no te deja escuchar tu propia voz a veces. Es algo que me aterra porque siempre he escuchado muy bien mi propia voz.
1: I juntament amb Makowski, demà actuarà Susto, el projecte musical de Carla Parmenter, Lola Bondage i Fabián Roland, entre d'altres.
0: Un festival que no ens podem perdre. Gràcies, Xisco, bon cap de setmana.
1: Adéu.
3: A punt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
0: Amb aquesta sintonia arriba el temps de parlar de cinema. Ens escolta ja Javier Pachón, un dels responsables de Cine Ciutat. Bon dia, Javier, i benvingut de nou.
14: Molt bon dia.
0: Avui, d'entre les estrenes de la setmana, destacam Jo no moriré d'amor.
15: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes.
16: Haces siempre lo que te da la gana.
0: Javier, és un drama familiar de Marta Matute, que a més és la seva òpera prima.
14: Sí, va ser la gran triomfadora de Màlaga, va guanyar millor pel·lícula, millor actriu, millor actor de repartiment. I sí, és una història que va decidir escriure durant la pandèmia i xerra d'ella, quan va tenir de 8 anys, i intenta ser una atleta de 8 anys a la vegada que ser la filla d'una dona que li han diagnosticat Alzheimer i com, bé, les dinàmiques familiars d'aquesta situació. El repartiment d'actoral és brutal, tothom en xerra del càsting que hi ha i sobretot el que més ens va agradar és que és molt subtil amb el tema però és molt potent i sobretot és molt emocionant en el sentit més literal de la definició d'emocionant t'ataca aquestes emocions d'una forma molt complexa.
0: Sí, jo he llegit que està allunyada totalment del melodrama però que és d'un realisme emocional sense artificis destacable i també diu la crítica que aquesta és una de les sorpreses del cinema espanyol de l'any.
14: Exacte, és per això, és perquè no va... això que no és òbvia, és molt sutil, és molt real. Jo crec que són preguntes que un es pot fer pensant que té aquests de 8 anys, que no és fàcil no, i no te'n vas en el melodrama de forma senzilla, sinó que tu vols seguir sent una persona de 8 anys i però la realitat te confronta. I és aquest dubte, i aquest realisme, com tu ben dius, que reflecta molt bé la Marta Matute a la pel·lícula.
0: I anem ara amb una pel·lícula francesa.
17: Do you think we're responsible for what happens to us?
18: What do you mean exactly?
19: Parce que mannequin, ça a toujours été un rêve.
17: Tu viens d'arriver?
18: Oui.
0: Parlant de Couture, que un drama d'històries creuades dirigida per Alice Winocourt, no sé què ens pots contar.
14: I bé, ara que sortim de la setmana del Met Gala, que la setmana després de l'estrena del Diablo de Vista de Prada, crec que una altra mirada al món de l'alta costura em pareix molt interessant, i és això, són històries de tres realitats diferents del que és ser dona en aquest món de la moda, i com les seves ganes de ser professionals dins aquest món es veuen posats a prova, diguem, i és una pel·lícula que és visualment imponent, realment, si xerraven de sutilets abans, aquesta és d'una, és visualment molt imponent, i sobretot també tenim, així com Adenda, o una Angelina Jolie molt més vulnerable, però la veus, però des d'un punt de vista molt més vulnerable.
0: Sí, diuen que és un dels papers de Angelina Jolie més destacables, també.
14: Sí, en aquell sentit ja t'he dit que ella és com la força que comença la pel·lícula, i a partir d'ella entram en aquest món, i la seva filla juga un altre paper, també dins el món de la moda, però, i ella és diagnosticada amb una enfermetat, l'Angelina Jolie, i és com afecta això dins aquest, ja t'he dit, com entre bambalines, per dir-ho qualque així, de qualque forma, en el món de la moda.
0: Hem de dir que aquesta pel·lícula més va estar nominada a la Concha d'Oro, la millor pel·lícula del Festival de Sant Sebastià. Si te sembla, Javier, deixem de banda les estrenes per parlar d'un dels esdeveniments de la setmana Cine Ciutat, perquè continua el Cine Ciutat Famílies.
20: Saps què passa, papa? De gran vull ser un supercowboy. Uala!
21: Sí, molt bona.
0: Demà projectau Billy, el hàmster cowboy. És una projecció a partir de 3 anys, no?
14: Sí, nosaltres, de les coses que estem més orgullosos enguany, que és crear Cine Ciutat Famílies, és partint del concepte de que les pantalles en general no són dolentes. N'hi ha pantalles que uneixen, i nosaltres el que proposam és passar plegats un dissabte de matí d'on no consumim una pel·lícula, sinó que la gaudim plegats, xerram d'ella després, fem una activitat, estem... les pel·lícules són curtetes, en aquest cas són 60 minuts, i una animació europea o asiàtica, en aquest cas és francesa, i sí, tracta d'una vida d'un petit hàmster que vol complir els seus somnis d'aventures i tal, i es troba en sa vida, i amb petites lliçons, sense moralines, tampoc, però sí que per nosaltres és molt agradable i s'està creant un ambient dissabte rere dissabte molt especial, perquè les activitats ben bé poden ser amb temàtiques de la pel·lícula o només donar un espai als infants perquè comparteixen canvis de la pel·lícula que en recorden, que els hi ha agradat, i la veritat és que s'està creant un ambient molt, molt estimulant, que de fet jo personalment, que som consumidor amb la meva filla que té 2 anys i mig, es generen després records i converses durant la setmana increïbles, i ja t'he dit, molt emocionants també.
0: Aquesta vessant també que teniu d'anar formant, no?, els espectadors de cinema d'un futur, i a més, pel·lícula en català, que també és important. I si t'assembla, ens avançam ara en un altre dels esdeveniments que teniu la setmana que ve, concretament dimecres, al cicle Conversam amb, en aquest cas, Candela Sotos, directora del documental Irupé.
22: Carta a Augusto Schultz, Colonia Benítez, Chaco, 19 de febrero de 1953.
0: Aquesta és una pel·lícula que ha guanyat el Premi Lateixos al Festival Novos Cinemas de Pontevedra. Quina història ens conta aquest documental i què té d'especial, Javier?
14: Jo, primer de tot, dir-vos que conversant amb, és aquesta línia que tenim que mos agrada dur talent, sigui local o sigui de tota Espanya, per que la gent, el públic, pugui xerrar amb els creadors i les creadores de les pel·lícules, i mos encanta. També, a més, que sumi amb un rol que nosaltres tenim amb el Festival Novos Cinemas, on nosaltres som part del jurat d'aquest premi, i després ens comprometem a fer una ronda de la pel·lícula per tots els diferents cinemes que formen part d'aquest jurat, i per tant mos encanta cada any rebre aquestes apostes de, com bé diu el nom del festival, Novos Cinemas, aposta per nous llenguatges, per explorar formes de fer cinema, i en aquest cas tenim la Candela Sotos. És veritat que ha fet un viatge molt especial, també molt visual. Si xerraven abans d'una Angelina Jolie, una pel·lícula visualment imponent, en aquest cas és molt sensorial l'experiència, perquè a partir d'una excusa molt, molt senzilla, que és trobar una pel·lícula perduda sobre la flor d'Irupé, serveix d'excusa per ficar-nos en arxius nacionals, conèixer històries de famílies al voltant d'aquesta zona on estàs a Flora d'Iroper, i ja t'he dit que és un viatge molt sensorial, una experiència jo crec que diferent, i una aposta, me pareix que molt interessant, poder xerrar després amb la directora perquè mos comenti un poc. Sempre me pareix molt interessant aquest tipus de viatges tan sensorials i no tan evidents, diguem-ho així, poder xerrar amb la persona que ho ha fet perquè ens expliqui un poc quin ha estat el seu camí per arribar en aquest llenguatge.
0: Idò, Javier, prenem nota de totes aquestes cites a la nostra agenda de cinema amb vosaltres, en Cine Ciutat. Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
14: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I avui ens acomiadam des del campus universitari de Palma en les recomanacions culturals d'un estudiant de psicologia.
2: Soy Sonia Navas, soy estudiante de psicología y bueno, como un lugar para pasar el fin de semana diría Granada, porque la verdad es que tiene bastantes cosas que ver y atrapa mucho. Un libro sería Los renglones torcidos de Dios, porque me parece que es un libro muy interesante que te tiene atrapado sobre todo hasta el final. Una película, Captain Fantastic, es una forma de ver la vida diferente y animo a que la vea todo el mundo. Y una canción, 21, de Iseo y Dodo Sound.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este viernes en el que seguimos monitorizando ese viaje del crucero Ondius rumbo al puerto de Granadilla en el sur de Tenerife, donde se espera que llegue el domingo, los algo más de 140 pasajeros y tripulación que viajan a bordo siguen sin presentar síntomas del antivirus, mientras se profundizan los preparativos para su llegada y repatriación de los ciudadanos extranjeros, también de ese traslado de los españoles al Hospital Gómez Ulla de Madrid. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pide que en cuanto baje el último pasajero, el crucero salga inmediatamente de Canarias. El gobierno asegura que todos los españoles se muestran colaborativos y que nadie ha expresado oposición a la cuarentena hasta ahora. Acaba de comenzar una nueva comparecencia en el Ministerio de Sanidad. Ahí está Luis Vallés. Buenas tardes.
2: Esté todo preparado.
3: ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Acaba de comenzar la comparecencia del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, de la directora de Protección Civil, Virginia Bárcones. Están dando los detalles de cómo se va a producir ese desembarco. Acaba de decir la directora de Protección Civil que se va a realizar en el puerto de Granadilla, en el mismo puerto de Granadilla de Abona. Así que esas son las últimas novedades. También Javier Padilla acaba de anunciar que esta misma mañana, a partir de las 12:30 del mediodía, se han reunido por videoconferencia con algunos de los pasajeros que están en ese buque, en ese Ondius, que está navegando ahora mismo hacia las costas de Tenerife, y han dicho que se encuentran bien y también que les han trasladado algunas de sus inquietudes. Javier Padilla.
4: Ha habido algunos mensajes que sí que nos han trasladado y que creemos que es importante trasladar a la población general. Nos han pedido, por favor, que comunicáramos y que transmitiéramos también como institución, así lo hemos estado haciendo y así aprovecho este momento para hacerlo, que ellos no son un riesgo para la población general.
3: Recordemos que estos pasajeros van a ir al Gómez Ulla una vez lleguen a la base de Torrejón el próximo lunes, está todavía por determinar. Y también en esta rueda de prensa, Sandra, se va a presentar el protocolo de los españoles que van a desembarcar este mismo domingo. Vamos a conocer los detalles, dejamos el sonido en directo desde el Ministerio de Sanidad.
2: Y que la puerta del avión esté abierta para que empiecen a subir. A partir de ese momento empiezan a desembarcar aquellas personas que vayan a montar en ese avión.
0: Son detalles de los que está pendiente nuestro compañero Luis Vallés, que lo resumiremos a partir de y media. También profundizaremos en cómo es ese hospital Gómez Ulla, en el estado de la decena de afectados detectados hasta ahora en el resto del mundo. Y también iremos a Ushuaia, al puerto de salida del crucero, a donde ha llegado ya un equipo de Radio Televisión Española. Mientras sigue la confrontación política que el gobierno pide evitar. El PP duda de los expertos del gobierno y avisa de que llueve sobre mojado tras la COVID. El Ejecutivo habla de uso político de todas las crisis por parte de los populares. Cuca Gamarra, ministro Ángel Víctor Torres.
5: Y es bueno que los españoles conozcan quienes están detrás de las tomas de decisiones desde el punto de vista de la salud pública, a la vista que desde el punto de vista de político solo se genera incertidumbre y al final división dentro del propio gobierno que llega a un caos que genera intranquilidad.
6: Yo lo que le pido al Partido Popular es que colabore, que ayude, que eche una mano, que haga que todas las personas puedan regresar tranquilas y sanas a donde tienen que regresar. Estamos en la Unión Europea, hay una indicación por escrito al gobierno de España del presidente Sánchez por parte de la Organización Mundial de la Salud.
0: Bueno, pues muy pendientes de todo lo relacionado, ya saben, con ese barco, con el antivirus, en una mañana en la que tenemos una última hora que nos llega desde la costa andaluza, la muerte de un guardia civil durante una operación de persecución al narco en el muelle de Levante de Huelva. Está Guillermo García. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Hace aproximadamente una hora hemos conocido la noticia del fallecimiento de un guardia civil mientras las fuerzas de seguridad perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva. La Guardia Civil ha informado de que la gente ha perdido la vida tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Además, durante la persecución, otros dos agentes han resultado heridos, uno grave y uno leve. En este momento no ha trascendido más información, pero sí hemos conocido la reacción de varios dirigentes políticos, como Pedro Fernández, delegado del gobierno en Andalucía, que lamenta la tragedia y manda sus condolencias a los familiares y compañeros de la víctima.
0: Gracias. Eso precisamente cuando el gobierno estaba poniendo en valor la lucha contra el narco. El ministro del Interior ha presentado esta mañana dos operaciones que suponen un récord en la incautación de cocaína en España. Más de 41 toneladas en dos operaciones en alta mar. Una de ellas con más de 30 toneladas, que es la mayor interceptación de cocaína registrada hasta ahora en el mundo en un solo golpe policial. Fernando Grande Marlaska.
8: Ambas operaciones muestran nuestra capacidad para dar un salto estratégico de calado en la forma de abordar la lucha contra el crimen organizado de carácter transnacional.
0: Es viernes, hay más noticias. Rosa Perarna, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Sandra. Empezando en Reino Unido, que sigue haciendo recuento de papeletas tras las elecciones legislativas en Escocia y Gales y las municipales en partes de Inglaterra. Los primeros escrutinios confirman el descalabro de los laboristas y el auge de la ultraderecha. El primer ministro Starmer asume su responsabilidad, pero descarta dimitir. Corresponsal Guillaume Montux, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Sí, de momento solo se conocen los resultados de una parte de los consistorios en juego en Inglaterra. Apenas empiezan a publicarse datos de las autonómicas de Gales y Escocia, pero la muestra no deja lugar a dudas. Batacazo para el Partido Laborista, pierde varios ayuntamientos y por ahora la mitad de los escaños que defendía. Keir Starmer asume la derrota y su responsabilidad.
11: The results are tough.
10: Los resultados son duros, reconocía esta mañana, pero el primer ministro no piensa renunciar. La otra cara de estos comicios, la sonriente, es la de Nigel Farage. Su formación populista es la que más gana a esta hora, 450 escaños, uno de cada tres atribuidos, a costa del Labour y de los conservadores.
11: Overall, what's happened is a truly historic shift in British politics.
10: Nigel Farage habla hoy de cambio histórico en la política británica.
9: Gracias. También del exterior, se desinfla la posibilidad de un acuerdo a corto plazo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. En las últimas horas ha habido nuevos ataques cruzados en el estrecho de Hormuz. El petróleo vuelve a rondar los $100. Vamos a ver cómo lo están digiriendo las bolsas. En la de Madrid está David Martínez. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Tras repuntar ligeramente durante la noche, el petróleo se mantiene estable en ese nivel de los $100. Las bolsas europeas reaccionan con caídas que se acercan al 1% en algunos casos. Aquí el IBEX 35 retrocede algo menos, medio punto porcentual, y cae por debajo de los 18.000 puntos. Destaca Amadeus, que reacciona a sus resultados empresariales con subidas del 4%. También los mercados pendientes del dato de empleo en Estados Unidos del mes de abril, que conoceremos en menos de media hora. Por el momento, Wall Street apunta a una apertura en verde.
9: Todo esto de un viernes en el que 10 familias de Álava han denunciado que a sus hijas de cuarto de la ESO las obligaron a consumir alcohol o drogas durante un crucero de fin de curso. También denuncian tocamientos a las menores. Víctor Fernández, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Los hechos habrían tenido lugar durante un viaje de fin de curso organizado por los padres y madres de las involucradas. Se habrían producido mientras viajaban en un crucero por el Mediterráneo que hizo escala en Barcelona. Allí la Guardia Civil ha registrado 8 denuncias por tocamientos. No hay detenidos, pero sí investigados. Y aquí en Vitoria se han presentado otras 2 denuncias. Bingen Zupiría, consejero de seguridad.
14: Las 2 denuncias hablan de que a unas personas jóvenes de 14-15 años se les ha obligado a consumir alcohol y drogas. Y una de las 2 denuncias también habla de amenazas.
13: Insiste en desligarlo del Instituto de Durana, ya que se ha producido fuera de Euskadi durante un viaje que organizaron los padres de manera privada. Las denuncias presentadas en la Ertzaintza, dice el consejero, pasarán a manos de la Benemérita, que será la encargada de investigar el caso.
0: Y todo esto a las puertas de un fin de semana primaveral, pero primaveral de paraguas y gabardina. Jacob Petrus, cuéntanos, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Va a llover y con ganas, sobre todo por el oeste y por el sur de España, gracias a una borrasca que se va a situar frente a Portugal y con vientos de suroeste amenaza con descargar cantidades muy importantes en Galicia, al oeste de Castilla y León, sobre todo al oeste del sistema central, en Extremadura y en Andalucía Occidental, aunque las precipitaciones acabarán llegando prácticamente a todas las comunidades. Incluso mañana, sábado, esperamos una buena chaparrada que también puede caer en zonas del Mediterráneo. Todo esto acompañado por tormentas, incluso por algunas granizadas. Y además con temperaturas que durante los próximos días se mantendrán por debajo de lo que es habitual, especialmente por el oeste, incluso entre 5 y 10 grados por debajo de lo que es habitual. Eso permitirá que incluso tengamos nevadas a partir de los 1.900 metros. En las Islas Canarias solo nos quedarán algunos chubascos residuales. Y atención, porque a partir de la jornada del domingo, sin que las lluvias desaparezcan del centro y del oeste peninsular, sobre todo si notaremos bastante más calma en el Cantábrico y especialmente en el Mediterráneo, ahí con una remontada de los termómetros bastante significativa.
0: Gracias. Y en los deportes, resaca vallecana tras la clasificación para la final de la Liga Conferencia. Daniel Ampuero, buenas tardes.
16: Buenas tardes. 102 años de historia y primera final continental para el equipo de la Franja, un club especial y diferente a todos, empezando porque es un equipo de barrio.
17: Esto es un orgullo para Vallecas.
18: Es un sueño.
17: Esto...
19: Pase lo que pase, ya hemos ganado. La final, lo único que vamos a hacer es celebrarlo.
20: Es la leche, o sea, es un equipito de barrio, que no dejamos de ser un barrio, que hemos conseguido llegar a una final europea. O sea, es que esto para el Rayo es un sueño.
16: que se va a jugar el 27 de mayo en el Estadio Leipzig en Alemania, el rival, el Crystal Palace londinense. Y con estos ánimos arrancamos hoy una nueva jornada de Liga con un Levante Osasuna a las 9 y el domingo clásico Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou. Una victoria o un empate azulgrana dará el título a los de Flick. Las aguas en Valdebebas bajan muy revueltas tras la apertura de expediente disciplinario al uruguayo Fede Valverde y al francés Aurélien Tchouaméni.
0: Más a y media ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
18: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, són les 2:10. Els 70.000 treballadors del sector del comerç de les Balears tindran una millora del 14% en el sou fins al 2029. És l'acord al qual han arribat avui patronals i sindicats. En aquest divendres, 8 de maig, amb José Miguel Blasco al control tècnic, us saluda Xisco Díaz. Repassam a més titulars amb Paula Bendito. El govern llença un missatge de tranquil·litat per l'antivirus.
21: Recorda que no hi ha cap passatger balear al vaixell afectat i diu que de moment no s'ha de prendre cap mesura, tot i que les illes estan preparades si fos el cas.
18: Detingut el presumpte responsable de l'explosió d'un edifici a Eivissa que va deixar 4 ferits molt greus.
21: Es tracta d'un instal·lador que no comptava amb l'acreditació oficial necessària.
18: I en els esports?
21: El Palma Futsal cercarà avui la quarta final consecutiva de la Lliga de Campions i en bàsquet es tanca la fase regular amb la possibilitat que el Fiwi o el Palmer baixin de categoria.
18: Anem a conèixer la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
22: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears continuem amb temps inestable. Durant aquesta tarda, cel ennuvolat amb ruixats de forma ocasional. Podran ser localment forts i amb tempesta. Baixen les temperatures, màximes de 23 graus a Palma, 21 a Eivissa i 20 graus a Maó i a Formentera. Demà dissabte continuarà la inestabilitat. Cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes. També s'espera l'entrada de pols en suspensió i no es descarta fang acompanyant les precipitacions. Demà pujaran lleugerament les temperatures. Màximes de 23 graus a Palma, 22 a Eivissa i 20 graus a Maó i a Formentera. A primeres hores del dia tindrem boires. Temperatures mínimes de 16 graus a Formentera, 14 a Palma i 13 a Maó. En aquesta tarda com demà, vent moderat de direcció variable. És una informació d'AEMET.
18: Com dèiem a la portada, el sector del comerç ja té un nou conveni per als propers 4 anys. S'ha acordat per unanimitat i garanteix un increment salarial del 14%. Jaume Vinyes, bon dia.
23: Bon dia. La principal fita és l'increment salarial que s'anirà aplicant de manera gradual. Ho explica José García Relucio, secretari general de la Federació de Serveis d'UGT.
24: Este primer año será un 4,5%, una subida salarial, como decía, muy importante. El año que viene será otra subida salarial sobre este 4,5% de otro 3,5%. Y los dos últimos años, un 3% cada uno de ellos, con una cláusula de garantía salarial en el último año del 1%.
23: UGT assegura que hi ha motius per estar satisfets amb un acord, diuen, que garanteix la pau social. No opina el mateix, però, Comissions Obreres, tot i que ha accedit a signar el conveni per responsabilitat social. Carmen Maria Carmona és secretària general de la Federació de Serveis.
25: El 14% no es suficiente para una persona que gana 19.000 euros al año. No vamos a renunciar desde Comisiones Obreras a seguir trabajando en estos 4 años a una voluntariedad los domingos y festivos, a un mejor pago de salarios, a un mejor fin de semana de calidad que también se nos han denegado.
23: Des de la patronal es destaca que es fa un gran esforç per garantir una millora en els salaris i es reclama al govern central que també hi posi de la seva part amb una reducció de la pressió fiscal. Carolina Domingo és la presidenta de Pimeco.
26: Necesitamos que los trabajadores puedan gastar en el comercio de proximidad y esto se consigue aumentándoles el sueldo, por supuesto, pero no solamente a cargo del pequeño empresario. Necesitamos que hayan también beneficios fiscales, que tengan reducción del IRPF, que hayan reducciones sociales, para que así entre todos podamos tener un aumento en lo que es la vida social de todos los trabajadores.
23: I des de Fedeco han destacat la celeritat amb la qual s'ha tancat un acord que qualifiquen com a acceptable. Bartomeu Cervera n'és el vicepresident.
27: Entendemos que es buena para ambas partes, aceptable por la patronal, que es la que lo tiene que asumir, y bueno para los trabajadores.
23: La rapidesa de les negociacions s'explica per la voluntat d'introduir una clàusula que asseguri la prevalència d'aquest conveni en respecte a l'estatal, que està pendent de la signatura i que permet que les grans empreses se'n desvinculin.
18: 2:15, seguim parlant de reivindicacions. Això que sentiu és la reivindicació de les centenars d'educadores de 0-3 que sortiren ahir vespre als carrers de Palma, Eivissa i Ciutadella, tot després d'una jornada de vaga que va tenir un seguiment del 35% en el conjunt de les illes i amb especial incidència a Menorca, on va pujar el 67%, segons dades de la Conselleria d'Educació, mentre els sindicats han xifrat el suport general en un 70% i a Menorca en el 80%. Amadó Bausà, bon dia.
1: Bon dia. Comissions Obreres, l'UGT i l'ESTEI se sumaren ahir a la convocatòria estatal per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic que iguali sous, horaris i vacances de totes les educadores, amb independència de que treballin a centres públics, privats o concertats. També l'increment del sou, que actualment tot just supera el salari mínim i amb unes diferències d'entre 500 i 800 euros mensuals segons els contractes. Pepa Ramis és la portaveu de Comissions Obreres i Jaume Coll d'UGT.
2: Tots els bombers que estan arribant de gratuïtat en el 03, pràcticament res està arribant a les treballadores. Estem en una situació completament crítica, en 7 taules salarials completament diferents a les Illes Balears per la mateixa feina.
3: Qualsevol persona que tingui infants petits sap que una persona no pot estar en 7 nadons. I tampoc una persona pot estar en 12 nins d'un o dos anys i molt menys en 18 nins de 2 o 3 anys. Per això el que demanem avui, administració, que d'una vegada per totes posi un pot d'ordre a 0-3 a nivell autonòmic.
1: Convoquen les patronals a reunir-se dimecres que ve i demanen educació que s'impliqui a les negociacions. El govern ha posat la pilota en la teulada de la patronal i els sindicats.
18: En successos, fa tan sols uns minuts hem sabut que la Policia Nacional ha detingut un instal·lador no habilitat com a presumpte autor de l'explosió de gas a un pis d'Eivissa que, recordem, va fer 4 ferits el passat 21 d'abril.
4: Després d'haver investigat els informes tècnics i documentació de l'obra, es va determinar que l'explosió es va produir per una acumulació de gas a la zona inferior de la cuina, per mort d'una deficient manipulació de la instal·lació de gas, que havia de quedar segellada quan s'instal·laven els sistemes elèctrics. A conseqüència de l'explosió, 3 persones varen resultar ferides amb pronòstic reservat, 2 d'elles encara estan ingressades a l'unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València, i una 4ta persona amb lesions menys greus va ser ingressada a la policlínica Nostra Senyora del Rosari d'Eivissa. L'home ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de lesions i danys per imprudència greu. Ha quedat en llibertat en càrrecs a l'espera del que disposin els jutjats.
18: A més, un turista britànic de 24 anys està ingressat a l'UCI de Can Misses després de caure d'un segon pis d'un hotel de Sant Antoni de Portmany i vespre, segons ha informat Salut, es troba estable dins la gravetat amb politraumatismes. La Guàrdia Civil investiga les primeres hipòtesis que apunten a una caiguda accidental, segons un testimoni presencial que ha declarat davant els agents.
4: I la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza, en el marc de l'operació conjunta Zigulan i Gal, han detingut un ciberdelinqüent altament actiu com a presumpte responsable de múltiples estafes comeses contra petites i mitjanes empreses de les Balears, Euskadi, Aragó, Madrid, Catalunya i València. L'import estafat supera els 440.000 euros i la recerca continua oberta, per la qual cosa no es descarten més arrestos.
18: Obrim ara pàgina de tribunals per conjurat popular. Jutja un home acusat d'assassinar la seva exsogra d'una pallissa a la colònia de Sant Jordi. L'acusació particular demana per a ell presó permanent revisable.
4: Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia el 25 de setembre del 2024, Víctor Aníbal Temporau Martins, portuguès de 47 anys, va arribar a la casa on convivia a la seva ex-dona i la seva ex-sogra. Va veure que no hi havia cerveses a la gelera i es va enfadar. Quan la víctima, Erika Helen Rojic, suïssa, de 74 anys, va arribar tota sola al domicili, l'home la va escometre al porxo, li va retreure que no hi hagués begudes i li va pegar nombroses coses al cap al manco 15 minuts fins a matar-la. Els crits de la dona alertaren els veïnats i avisaren la policia local que ja la trobaren morta. L'home va ser detingut i empresonat. Aníbal tenia antecedents. El 2020 va ser condemnat a 6 mesos per enfrontar-se a 6 policies locals de Set Salines i Mossegarna a 2. I 3 anys més tard, la seva exdona el va denunciar per maltractaments, però va ser absolt perquè la dona no va ratificar la seva declaració als jutjats.
18: De fet, ja s'ha constituït el jurat i s'han llegit els escrits d'acusació.
4: Així és, la Fiscalia demana que sigui condemnat a 20 anys de presó i indemnitzar en 150.000 euros els familiars de la víctima. La seva exparella, que exerceix l'acusació particular, demana presó permanent revisable i la defensa, que nega els fets, l'absolució. La vista continuarà dilluns en les declaracions dels testimonis.
18: També vos contem que prop de 6.500 persones ja han demanat la regularització a les Balears durant les dues primeres setmanes del procés extraordinari d'aquestes peticions. L'Oficina d'Estrangeria ha resolt des del passat 15 d'abril el 21% dels gairebé 9.000 expedients d'arrelament que ja estaven en tràmit.
1: Així ho ha donat a conèixer la delegació del govern de les Illes Balears a través de la informació de la Unitat de Tramitació d'Expedients d'Estrangeria. Concretament, s'han compatibilitzat un total de 6.485 expedients, la majoria corresponen a sol·licituds d'arrelament extraordinari. La resta, 910 sol·licituds, són expedients de persones sol·licitants de protecció internacional. L'Oficina d'Estrangeria de Palma és la que n'està resolent més.
18: Més coses. Cap dels passatgers que viatgen al creuer afectat pel brot d'antivirus resideix a les Illes Balears.
22: El govern llança un missatge de tranquil·litat a la població i assegura que el risc de contagi és molt baix. En tot cas, des de l'executiu reiteren que les illes estan preparades per prendre mesures en cas que sigui necessari. El portaveu del govern és Antoni Costa.
5: Estem entrenats, estem en alerta, estem preparats. En conseqüència, tranquil·litat absoluta, res d'alarmisme. Aquest és el missatge que volem traslladar per part del govern de les Illes Balears.
22: Declaracions de Costa després del Consell de Govern, que avui ha aprovat 20 mesures de caire social per fer front a l'augment de costos derivats de la guerra a l'Iran. En total, se'n destinaran 15,3 milions d'euros. La major part d'aquesta quantia, gairebé 6 milions d'euros, són per ajudes extraordinàries per a les famílies, conciliació i cobertura de necessitats bàsiques. També hi ha ajudes per reforçar els serveis socials dels ajuntaments i programes de les entitats del tercer sector. A més, se contractaran 18 professionals en diferents unitats administratives i s'habilitarà una finestra social única per agilitar la tramitació d'aquests ajuts. La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández.
6: Para ser un frente de contención ante los posibles efectos de este conflicto y de esta guerra en Irán, pero evidentemente seguimos abiertos y en función de cómo vaya avanzando, ojalá que evidentemente se resuelva lo antes posible, pero como en función de cómo vaya avanzando este conflicto, de las posibles consecuencias, pues también estaremos preparados para adoptar otras medidas que se consideren necesarias.
18: També en crònica política, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, insisteix que esperarà els dos informes tècnics que ha d'elaborar l'institució insular abans de prendre una decisió sobre el vicepresident Pedro Bestart pel seu presumpte ús regular de cotxes públics del Consell.
7: Per veure que el senyor Bestart ha comparegut i ha donat explicacions, però jo estic pendent de que m'arribin tots aquests informes i aturé, en conseqüència, segons informe que mos podran traslladar als serveis jurídics i als serveis econòmics de la casa.
18: Declaracions de Galmés durant la seva visita a la residència de Muro, que serà gestionada a partir d'ara per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials abans que acabi l'any. Així ho han acordat l'Ajuntament i el Consell de Mallorca. Aina Escandell, bon dia.
8: Bon dia. El consistori tenia dificultats econòmiques i de gestió de personal i usuaris. Per aquesta raó, el Consell Insular els ajudà econòmicament amb 800.000 euros, però la seva necessitat anava molt més enllà. Per això, abans que finalitzi l'any, la gestió l'assumirà completament l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Miquel Porqué és el Bala de Muro.
9: Els nostres residents no perdran gens de qualitat de la seva assistència que tenim en aquests moments i l'únic que podem fer és millorar. Millorarem, òbviament, la qualitat de feina que tenim aquí, perquè, com ve d'en Guillermo, les ràtios no són els mateixos. Nosaltres tenim la nostra estructura, tenim el que tenim, i jo crec que passarà en mans de gent que ho sap gestionar, que és la seva feina.
8: A la residència s'implementarà el mateix model que la resta de centres de la xarxa pública. De fet, amb aquesta residència s'incorporaran 49 places i 15 de centre de dia. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca.
7: Model de proximitat, arrelat en el territori, amb una estructura territorial molt important i, sobretot, apostant per la qualitat i la autonomia de tots els usuaris.
18: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. UGT vol evitar les agressions que pateix diàriament el personal dels aeroports per part de passatgers enfadats amb les aerolínies. Per això fan una campanya de conscienciació a les terminals.
4: Els treballadors de les portes d'embarcament i de les cabines són els que reben els atacs verbals i, alguna vegada físics, de viatgers enfadats per la política de cobrament per equipatge de les aerolínies o la baixada de maletes a la bodega per manca d'espai. Són les principals causes, diu el delegat de l'UGT, de les agressions que registren cada dia i que s'han incrementat en l'operativa de la temporada alta. José Antonio Negreira.
10: Insultan, te escupen, te pegan a veces y se acuerdan de toda tu familia muchísimas veces. Estamos cansados de decirlo a las compañías, lo comunicamos a AENA, cuando hubo una agresión hace un par de meses y la semana pasada hubo otra. Es decir, no podemos venir a trabajar con el miedo a cómo nos va a ir el día.
4: El sindicat reparteix tríptics informatius a les terminals on es posen que són les companyies que dicten les normes que ells han de complir.
10: Las compañías cada vez ponen más ímpetu en el cobro por maletas, está generado en sus presupuestos anuales, presionan más a los trabajadores para que no se deje pasar nada. Es decir, si las medidas son 30 por 40, pues son 30 por 40. O haga 30 por 41 y no quepa en el salivo, pues ya la debemos cobrar. Y si no, nos arriesgamos a una sanción.
18: Dels aeroports als ports, perquè Eivissa aposta per reduir els pics d'arribada de creueristes durant aquesta temporada per prevenir situacions de massificació a port i ciutat. El nombre de dies en els quals podran arribar al port d'Eivissa, més de 8.000 creueristes, es redueix de 21 a 4.
21: A més, en cap cas podran desembarcar el mateix dia més de 11.000 creueristes, mentre que l'any passat ho podien fer fins a 7 dies. L'autoritat portuària, el Consell i l'Ajuntament han posat avui en comú la planificació i els reptes d'aquesta temporada, durant la qual s'espera l'arribada de 530.000 viatgers, una xifra similar a la de l'any passat, però ho faran de forma més escalonada. Avui, per exemple, han arribat dos creuers amb un total de 6.000 passatgers. Toni Ginart és el director de l'autoritat portuària.
11: La programació escalonada de creuers fa que venguin durant més dies, però amb menys passatgers, amb la qual eliminant els pics i pensant que l'arribada de turistes serà més sostenible, tant pel propi viatger, que tindrà una experiència més agradable, perquè tindrà menys acumulació de gent, i pel resident també.
18: I la plataforma Sombonat.mo ha protestat avui davant el consolat de Mapa el possible parc fotovoltaic d'Aena en aquest recinte, Sombonat.
1: Diuen que Aena pretén fer negoci amb un espai que té un ús social i que va ser expropiat en temps convulsos. Afegeixen que, a més del renou que han d'aguantar pel trànsit aeri, no estan disposats a acceptar el parc fotovoltaic. Asseguren que Aena necessita l'aprovació de la població i l'Ajuntament.
12: El projecte està que Aena està emperrada amb aquesta situació d'aconseguir fer megaparc fotovoltaic allà, i no

0: No, pero sus jugadores sí están muy acostumbrados a competir a nivel internacional, ¿no? Ellos son un auténtico equipazo que juega muy bien al fútbol sala.
1: En bàsquet avui acaba la temporada regular a primera FEB i ho pot fer amb el descens d'un dels dos equips mallorquins que s'enfronten entre ells el darrer partit. El que perdi, d'entre el Fibi o el Palma, baixarà de categoria si Cartagena guanya el seu partit. D'altra banda, l'Este Menorca encara espera saber si jugarà la primera eliminatòria per l'ascens contra Obradoiro o Corunya. I recorden que en ciclisme, Enric Mas comença a competir avui al Giro d'Itàlia liderant el Movistar Team. I avui a la cultura parlam del Festival de Teresetes de Mallorca.
2: Un esdeveniment que arriba a la 28a edició i que se farà a partir de dilluns que ve, dia 11 de maig, i fins diumenge de 7. Diferents companyies de Mallorca, Catalunya, València i d'altres països, com Portugal, Eslovènia o Anglaterra, oferiran espectacles de titelles, d'ombres i teatres, d'objectes per a tots els públics, en diferents espais de Palma i en 17 pobles de Mallorca. El SUS del festival se farà amb el taller formatiu per a professionals sobre el Teatre de Llum i Ombres, el teatre principal de Palma. També s'han programat unes jornades professionals a Can Alcover i altres activitats paral·leles com a funcions per a persones en risc d'exclusió social. Les entrades ja se poden adquirir a un preu d'entre 3 i 10 euros en funció de l'espectacle, tot i que algunes funcions són de franc.
1: I això que sentiu és Temples, el cap de cartell per avui del Festival Cranc Illa de Mallorca, de les actuacions programades a les sales Gremi.
2: Els britànics tornen a Mallorca abans de començar una nova gira mundial amb noves cançons. També hi seran altres noms, com el grup indie Fin del Mundo, Mujeres, i la festa acabarà amb una sessió del DJ català Amable. I també dins del Festival Cranc hi actuen avui, a partir de les 8, les Pitxorines del Teatre Principal de Palma presentaran el seu nou disc, Se fa el de girada. I els amants de la música clàssica poden gaudir a l'Auditori de Manacol de l'Orquestra Simfònica de les Balears, que executarà la Simfonia número 10 de Mahler, la darrera obra del compositor alemany.
1: Amb la música i amb la gent arribam a les 2:30. Tota l'actualitat de les Illes torna en el butlletí de les 4. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
3: Mediodía en Radio. Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.